0: 3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro.
1: Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. 9 6 0.

0: molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: Si caiet llum, dehet llum.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Benvinguts a la música.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i 300.000, segons el sindicat d'inquilines, s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Madrid per reclamar un decret que eviti els desnonaments. Al final de la manifestació i de manera espontània s'han instal·lat tendes de campanya a la Puerta del Sol, des d'on havia començat la marxa, que ha arribat fins al Congrés dels Diputats. La protesta impulsada pel sindicat d'inquilines reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema "Ni un americà Carmen Mas", s'han sentit consignes com "On està el govern progressista" o "L'àtic d'Ayuso per a Mari Carmen". I parlem de castells, perquè Torredembarra obre avui la 30a edició del concurs amb la celebració de la primera jornada del certamen. 12 colles buscaran la victòria en una diada que es preveu força incerta i on la gamma alta de 7 serà determinant per decidir el guanyador. La prèvia des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La plaça del Castell serà l'escenari d'aquesta primera jornada del concurs, que arrencarà a les 10 del matí. Entre els favorits hi ha els castellers d'Esparreguera, que arriben amb la millor puntuació, o colles que han guanyat recentment a Torredembarra, com els castellers de Berga, els de Badalona o la colla castellera de Figueres. Entre els castells que poden decidir el concurs hi ha la Torre de Set o fins i tot alguna construcció de 8 pisos. Xavier González és el director del concurs.
3: Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
2: Entre els participants també destaca l'estrena al concurs de dues colles, els Esperxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils.
1: A més, dir que la diada es podrà seguir a partir de les 10 d'aquest matí a través de la plataforma La Xarxa Més. Seguim amb més cultura. Una platja del Bogatell plena de goma a goma ha estat l'escenari de l'últim concert a Barcelona de Love of Lesbian, després que el passat mes de febrer anunciessin una aturada indefinida. En una nit carregada d'emocions, el grup barceloní, que s'ha acomiadat amb un "Fins sempre Barcelona, us estimem", ha fet un repàs dels seus grans èxits acompanyat a l'escenari de figures com Manolo García o Rigoberta Bandini, entre d'altres. I en els esports, la selecció espanyola de futbol s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i, tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remembers, un festival amb el millor remember, la música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom, Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Tiene caro.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat o tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes o, si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Cardo. Tota la música.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember. La música que et va marcar i encara et posa la pell de gallina. Himnes que no passen mai de moda amb dos DJs de renom. Abel Quecaña i DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. O tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

Καρό.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. En marxa des de fa un parell d'hores a Torredembarra la primera jornada del 30è concurs de castells. Les 12 darreres colles de les 42 que participen al certament es donen cita a la plaça del castell de la localitat del Baix Gaià en una diada que està sent molt igualada. Connectem en directe on a la torre. Raquel Martínez, bon dia.
2: Bon dia. De moment, la colla castellera de Figueres encapçala la classificació de la primera jornada del concurs de castells a Torredembarra després de la disputa de les dues primeres rondes. Els de l'Alt Empordà sumen 1.370 punts després d'haver completat el 5 de 7 i el 2 de 7. Molt a prop, amb 1.320 punts, es queden els castellers de Cerdanyola, que han començat amb la torre de 7 i a segona ronda han fet el 4 de 7 amb l'agulla. El podi provisional el completarien els castellers d'Esparreguera amb 1.270 punts, gràcies al 5 de 7 i un espectacular 3 de 7 aixecat per sota que ha provocat els aplaudiments de tota la plaça del castell. Per darrere, castellers de Berga, de Badalona i la colla castellera de l'esquerra de l'Eixample han fet el doblet 5 de 7 i 7 de 7. Així doncs, màxima igualtat en una diada que es disputa a la plaça del castell de Torredembarra. Ara està en marxa la tercera ronda, on no hi ha prevista cap actuació individual i 6 colles actuen conjuntament en 2 torns.
1: Moltes gràcies, Raquel, i seguirem molt atents per veure com acaba aquesta primera jornada del 30è concurs de castells des de Torredembarra. I unes 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, i fins a unes 300.000, segons el sindicat de llogateres, van manifestar ahir dissabte al centre de Madrid i continuen acampades després de la manifestació a les immediacions de la Puerta del Sol, des d'on va començar aquesta marxa i que va arribar fins al Congrés dels Diputats. La plataforma reclama un decret que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional, garanteixi contractes estables i congeli el preu dels lloguers. Sota el lema I ni un Mari Carmen més, es van sentir consignes com on està el govern progressista o l'àtic d'Ayuso para Mari Carmen. I recuperem temàtica cultural perquè la platja del Bogatell es va omplir ahir de gom a gom amb l'últim concert de Love of Lesbian després que el passat mes de gener el grup anunciés una aturada indefinida. I en els esports, en futbol, la selecció espanyola s'imposa a Anglaterra per 2-3 en la seva estrena a la Nations League. Lamine Yamal va obrir el marcador i tot i que els anglesos van capgirar el resultat abans del descans, Àlex Baena i Mikel Oyarzabal van acabar donant la victòria al combinat de Luis de la Fuente. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: a veure si me'n recordo d'això, com era? Penso que era...
1: Ai, mare.
0: Ara no. Encara no. 3, 4... Benvinguts a fer punyetes! Hola, família, encara me la recordo, eh? Durant de poc. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Que contenes, tic! Ja tornes aquí, família.
2: Hombre.
0: Hola, què haces?
2: Estos ojitos que te ven, cuánto tiempo, ¿qué tal? ¿Qué fas?
0: Pues aquí, aquí, tirar-nos al pou. Al pou de la novetat, al pou del directe, perquè, perquè hem de ser realistes, mos hem de confessar davant de tots els nostres grans oients. Vos hem enganyat una miqueta estos anys.
1: Ai, mare, de què?
0: No era un directe real. No era un directe real. No era un directe real.
3: Amb vostè no!
0: Amb vostè no, home, feien falta les pràctiques. Feien falta les pràctiques. Però ara ja sí, eh?
2: Ara mos hem tirat a la moto.
0: Sí, que ara qui la caga, qui la fa, la paga.
2: Ara ja mos hem tirat, ja, què passa? Que sí.
0: Pues ex, molt content de tornar-te aquí i abans d'enrotllar-me i començar en tot, vull un moment de serietat perquè des del meu cor i des de mis parts vos vull donar les gràcies a tot l'equip per haver estat aquí al callo aguantar en paciència les meves campanes, que han sigut dies, fent campana.
4: Hombre, han sigut.
0: I en tot el carinyo del món, vos estimo i gràcies per haver aguantat este tresoret que ha muntat entre tots. Un aplauso per a vosaltres.
2: Me farà caure la llacrimeta, eh? Ha sigut un momento, lacrimita, eh? La tenia aquí a punt, però acabat de caure, saps?
0: Tot arribarà. I ara sí que sí, me'n vaig cap a l'espai que crido. Oh! Yeah. Jo no recordo, eh? T'has assustat, eh? Bona nit, Gepero! Oh!
5: Bona tarda, són les 7 i 2. Estem en rigoríssim directe i val la pena... Val la pena de, destacar l'esforç que s'està fent des de l'antena Caro i per part vostra sobretot per a tindre este valor, aquestes agalles que diuen en castellà per a fer un directe, sí senyor.
2: A Pau l'hem trobat a faltar, però el Llepero també, El Llepero també l'hem trobat a faltar, que també ha fet campanes, eh?
0: Que tu no t'escapes,
4: De moment, s'han saludat entre ells.
1: En altres ni mos han nombrat.
2: Sí, van passant.
0: És que l'he tallat perquè he vist que hem anat a maldar del crit i he entrat a tallar. Bona nit, i tu?
2: Hombre, bona nit, què tal? Bona tarda, nit. Bona tarda, nit.
0: Saps què passa? Que d'aquí dos dies serà de nit, vull dir, tanto monta tanto.
2: Bueno, però és l'acostum, tants d'anys i de fer-ho de nit, veus, clar, tarda, nit. Què tal? Bueno, jo molt bé, disfrutant de l'estiu, ja ho sabeu, la meua anar voltant, anar ficant musiqueta, anar ambientant la gent, bodes, menjades... Superbé, la meva vida és molt bonica i molt bé.
4: BBC, Tito.
2: Sí, sí, BBC,
4: molt bé. Bodes, bautizos i comunions.
2: És el que fa que falta, eh?
0: Diu, disfrutant de l'estiu i és quan més penca el temps.
2: Però ho disfruto. Ho treballo, però ho disfruto, eh?
0: El restaurant
2: ho disfruto.
0: Està allí rascant.
2: Ho disfruto moltíssim. Doncs bueno, Pau, a les parauletes que has dit, moltes gràcies, la part que em toca. Ha sigut molt dur, sí, Calu? Yeah. Ha sigut molt dur. Algun ratet ens hem quedat allò, saps? Que sonaven los grills i tot. Tit, silencis, claro, jo i Carlo algun dia mano a mano, bueno, allò pim-pam, ho dius tu, diu jo. Però bueno, ho hem tret avant, Carlo, hem disfrutat moltíssim i ara supercontents de tindre't aquí una altra vegada i d'una altra manera, perquè és Papito que no ho ha dit,
4: Bueno, ja
2: és Papito, ha sigut Papito, que ho hem dit un munt de vegades, el Papito.
4: Això diu la seva dona.
2: Ahir mateix ja vam fer una videotrucada al programa. I mira si li ha canviat la vida, que ara les videotrucades les ha de fer de dalt del terrat. Les ha de fer de dalt del terrat, que dins de casa, que si molesto la xiqueta, que si es despertarà. Que... Si li ha canviat la vida d'este xic-xac.
0: Si li ha canviat... Bé, si algo com tindre un fill no et canvia la vida és que tens un problema, eh? Algo et passa.
2: Qui en t'hi ha vist i qui en t'hi ve, eh? Que t'ha de anar a sortir de... Ah, hosti,
0: xe, bé, bé.
2: Bé, bé, bé.
0: És majo, és majo com Calu, que el tenim aquí d'altres.
4: Molt bona tarda, familieta punyeterística.
0: Un de tres, està bé, no?
4: I jo, respecte a les teves paraules, per al pròxim dia, si te disculpes i porto 6 llaunetes de cervesa, sempre és millor, eh?
0: A cadascú.
4: sempre la disculpa sempre entra a mirar. Però bé, Pau, bé, no sabíem què dir i fèiem programes de dues hores. Estàvem que no sabíem què dir i fèiem programes de dues hores.
2: Sí, ha sigut quan vam fer els programes més llargs, eh? Quan érem jo i Carro Tocholz i els convidats, els programes més llargs, eh? No sabíem com acabar-ho. No sabíem com acabar.
4: Hi havia convidats que estava parlant i tot, eh? Quin sí, programa... Ja, però...
0: Sí, sí, sí. Digo, però... al revés de la lògica, com menys, més.
2: Sí, sí, eh?
0: Sí.
4: I ja ho dic jo, eh? Quina calor este estiu, eh? No ho havíem dit encara. Quina calor este estiu.
2: És quan dit tantes vegades que hi ha allò que dius...
4: Quina calor.
2: No cal dir-ho més, eh?
0: Sou molt exagerats. És un fred raro. És depèn de com mires. És la perspectiva que tens de les coses.
4: És un fred raro?
0: És un
4: la
0: fred
4: calor?
0: Raro.
2: Psicològic, eh?
0: Raro.
2: Hi ha gent que et diu que te paga pel carrer. És psicològic. No és psicològic, la mare que et...
0: Bueno, gràcies a Déu, això ja s'acaba. Encara queda algo. Però ja s'acaba. Pues bueno, a veure, què voldria dir en esta gent de nou? Què tenim? Com és que fem directes? Pues bueno, perquè entre altres coses, vale, volem innovar. Innovar dins de lo que mos permet ja la nostra edat de millennials ochentero. Que som? Una cosa és el directe. Què passa en el directe? El directe permet moltes coses que no permeten los pals directe, diem, que fem abans.
4: I qui, no sé, qui va ser el cabró que ha dit no hi huevos de fer un directe?
0: No hi huevos?
4: Este va ser el directe.
0: Quina és una de les grans novetats que tenim esta temporada? Un número de telèfon, un número de telèfon on se pot trucar. El que passa és que trucar és difícil, perquè, claro, si estem aquí en directe, pues, com a que molesta. Però segurament tindrem un grupet de WhatsApp que en directe podreu entrar a dir-nos...
4: d'animal! Coses així.
0: Ei, hosti, pues estem parlant de tal, de Pasqual, d'un pues, tema de que mos interessa o que tenim una anècdota o un dato que no tenim. Que escolteu, que això és així, això és així. Hòstia, pues cunde, no? Perquè a part mos traven faena. Està de puta mare. I això està genial. Telèfono.
2: Apunteu.
0: 6-7-4-8-9-7-127.
4: Superfàcil.
0: Repetició. 6-7-4-8-9-7-1-2-7.
2: Yeah, però t'ha fet falta allò de exclusiva quan diu lo del telèfon.
4: 127 no vas dir l'inglès, eh?
0: 1-2-7.
4: 100, eh? 100.
2: No li ha sortit.
4: 127.
0: Bueno, que anirem repetint el telèfon. Bueno, però aquesta és una de les novetats, ¿vale? A part del canvi d'horari que hem tingut, perquè, bueno, que encara està una mica a l'aire, eh? Avui hem començat la temporada en dijous. De 7 a 8, que estarem, però no diu ningú que tornéssim els divendres o que canviéssim hores.
2: Depèn com vegi l'audiència.
0: O que fessin campana.
4: Que mos envien els seus feedbacks, que mos envien els feedbacks per el telèfon. I només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa.
4: Només fa falta una coseta.
2: La veu femenina del programa, eh?
4: A veure...
2: No està.
4: A veure... Saluda la...
0: La tio, la nati. No, que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre. Que sàpigues que anat avui no ha pogut vindre, però està.
2: Estarà.
0: Però són coses del directe, és el que hi ha. Si a les 7 pots estar bé, si no, pues la cosa t'ha de tirar avant. Sí,
2: això és així, ara. O arribes o no estàs, eh? O...
0: I una altra de les coses del directe és que et dic que s'ha acabat aquí la presentació i la salutació perquè s'està fent tard.
4: No, però...
0: S'està fent tard.
4: Vos fa falta una cosa que abans se feia.
0: Ja comencem malament, si jo dic que s'està fent tard.
4: Un llepa del llepa, no?
0: Hòstia, això sí que sí.
4: No, quan de...
2: Bueno, no sé si me'n recordo què t'ha de fer.
0: Quan algú té raó, té raó.
2: Bona nit i...
0: Ara sí que comença a fer punyetes.
2: Vamos! A veure, què fem?
0: Què fem? Començarem. Farem una mica la intro de lo que són les propostes que tenim cadascú. Que, a part de l'entrevista, que quan la tindrem la podem tindre, quan no, ¿vale? Donem una mica una pisteta i un tastet del que mos va pel cap fer esta temporada, que no té per què ser quadriculat, eh? Que aquí potser un dia portem malles i un altre dia portem faldes als peus.
2: Home, clar, no.
0: No passa naixing.
2: No mos mana ningú natros, eh? Natros fem el que volem aquí. No, en esta ràdio naixing. Podem dir el que volguéssim.
0: Exacte,
2: el que volguéssim i fer el que volguéssim.
4: Les notícies de les 8.
0: Sobretot no, eh?
2: L'únic que hi ha, que a les 8 han de sortir les notícies.
0: Mira, i parlant de notícies, pues, la meva seccioneta, o la que tinc mig pensada a fer, a part de no callar perquè fa dies que no tinc el micro i és meu.
2: Estàs acaparant una miqueta el micro, eh? Sí.
4: Tens dos dones a casa, no et deixen parlar.
0: Tres.
4: Sí.
0: Pues això, me va pel cap fer una mica el que serien, com vam fer una temporada de notícies pim-pam, que era ja s'han titulat pam-pam-pam-pam-pam, però una novetat. Ai, mare. Només diré bones notícies perquè em fan falta. N'estic ja del fi del món i del polític de turno i de que si Càceres i que si la Ceuta i que si... Tots són desastres al món. Tens raó. Que la gent sàpiga que hi ha bones notícies. Sí. Bones notícies com pot ser, per exemple, que l'estudi del MIT pot transformar... Estudi del MIT, un estudi del MIT, ha descobert com transformar el plàstic d'un sol ús, que són este munt de plàstic que ja tenim pel món, en materials sòlids i barats per a construcció de vivendes.
2: Amigo, pata pom pim pam. Hey, shit.
0: Altra cosa, per exemple, han identificat una proteïna que prové, que preveu l'envelliment celular. O sigui que d'aquí dos dies no faran falta cremes, tots. Sí. Encara de bebès de tota hora.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pam, pam. I de moment això és el tastet que porto. I, com he dit, que podem portar més coses, també que sapiguésseu, que com a millennial de cabo a rabo que sóc, com la majoria, encara que sigui, no?
4: Tots.
0: Quan hi hagi un gran esdeveniment friquístico-lúdic, aquí se'n parlarà. Perquè el portaré a debat i a degustació per a tots els oients que comparteixen gustos en mi, ja siguin videojocs, pel·lícules o coses del món del vídeo.
2: Ai, bé! Ep! Pam, pam, pam! I aquestes novetats musicals, que això...
0: Home!
2: Però ja,
0: deures,
4: no?
0: Dones compte. Ja, aneu vos preparant perquè ve a Zelda i venen les pel·lícules de Marvel, vull dir, vos pensa pegar canya perquè sóc muy, muy fake.
2: Sí, mira, me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man, l'última. Me vas deixar tot sol aquí per comentar la de Spider-Man.
4: Ha batut records, la de Spider-Man, Ha desbancat a Star Wars, El nou amanecer.
0: És que Star Wars ha perdut molt. No. Però bueno, no, perquè esteu temps de la meva secció de Per Fabbert.
4: Notícies i no vistes.
0: Serà friquido. Espera, deixa'm inventar paraules que sóc va. Friquidolústic time. Oh, ja ho
2: saps. Com l'he rebuscat.
4: No.
2: Repeteixo, friquidolústic time.
0: I per què en anglès? Perquè més friquidolústic. Vale.
5: A mi ja em costava dir rocalòria.
0: Ne tinc una guardada per després d'això, que esta sí que no me la passo, però de moment he entrat de bones. Després ja venen les hosts.
5: Yes.
0: I de moment jo ja no dono més del que tinc, perquè si no serà massa.
2: Has fet un tastet, ho has deixat caure.
4: Ha gastat dos o tres pàgines per davant i per detrás,
0: I tu, Titus? A veure, què penses fer enguany, a part de ficar música, que ja està clar?
2: Bueno, lo meu ja saps que és la música. Jo tinc hasta una intro per a començar la secció i tot.

0: Egla i ja, xiquet. He descobert un programeta musical.
1: He descobert, diu. Fa dos anys que no fa altre.
0: No, com esta intro, no. No n'havíeu sentit d'estes encara. Estic encantat en la intro.
1: Estàs col·laborant en la fi del món, tu saps, no?
0: Sí, sí, és igual, eh? Jo em sumo a la fi del món de tot. Ja.
2: És una mestreta de King Africa i Chocinau. És una mestreta entre els dos, saps?
0: No ho sé, perquè no t'ho perdis, està feta en dos IAs. La IA que em fa la cançó i la IA que li digui la IA de la cançó perquè em faci la cançó. Bueno,
1: ja va,
0: increïble.
1: Ja va,
0: increïble.

0: Lo primer és Kingàfrica, i després Jordi Dan, i l'últim els dos.
1: Anava a dir, anava a dir, sensual, movimento, sensual.
2: Que està tamboret ja s'ha fridua, no?
0: Bomba!
2: Solta la bomba, eh?
3: Bueno,
2: esta serà la intro.
1: A part de la intro, socio?
2: Esta la deixarem com a intro oficial. Pues jo, bueno, jo de què vos faré esta temporada, no ho sé, ja ho saps, ja ho saps. Jo vos puc sorprendre. Cada, sí? cada setmana us puc sorprendre una cosa nova.
1: Sí, perquè lo que has portat, dir-nos clar el que portaries, no?
2: No, de clar no hi ha res, ja ho diu la intro, de clar no hi haurà res, Un dia igual te parlaré, te portaré algun tema per exposar, tot així, de la societat, no?, de l'actualitat, o de més allà, i parlarem, ho debatrem, jo vos explicaré, bueno, com jo el que feia. També introduiré coses noves que ho vam descobrir la temporada passada en Carlo, que se va quedar flipat.
0: No me'n recordo.
2: El tema de les imitacions.
0: Això sí.
2: Portaré alguna imitació, eh?
0: La de Florentino era bona.
2: La de Florentino, ja no me'n recordo.
1: Vaig a fer un petit incís, Millennial una altra vegada, friquisme.
2: Sí.
1: Quan eren minuts, bueno, recordeu de Força Barça?
0: Sí, clar.
1: Bueno, recordo, la meitat del... Bueno, los, sí, los que no... Sí. Molta gent no sabrà ni què collons. Bueno, recordeu... L'altre dia va sortir del cap, perquè si me va sortir un... Tito el nano. Tu te'n recordes d'això, no? Això...
2: A mi em van arribar... A mi em van... Jo penso que va ser el meu primer sou. A mi em van arribar a pagar i tot, però a imitar.
1: A veure,
2: la gent me pagava i em deia, imita-mos a Núñez, imita-mos a Romario. Sí.
1: A veure, per aquí no estigui, fiquem en situació. A Força Barça, eren va començar Cárdenas, i ara em va començar amb tots els friquis estos que després portava pel món de que si les...
2: Ja fa anys, això, eh?
0: Esto que estava d'Andròmeda, no s'ha viatjat.
1: Sí, este. I un d'estos que portava deia Tito el nano. I aquí, fes-ho per favor.
2: I aquell que feia amb el tricu-tricu-tricu, amb el tricu-tricu-tricu. Això els joves no sabran de què parlem, eh?
1: Per favor, fes un Tito el nano.
2: Tito el nano. El Núñez que feia... Simpatitzants, home. I sortia el Romario, sempre estic cansado, sortia el Romario. Però tot això ho he d'ensenyar. Però me va sortir alguna imitació la temporada passada de Florentino i això, i la meva parella m'ho diu a vegades, que també imito a Nati, imito a Nati, no sé què, i diu, que és que les claves, les imitacions...
1: Tenim una mina d'or aquí.
2: Un Carlos Latre, un Tites Latre, Tites Latre, on tenim un Tites Latre?
4: És Latre Tites.
2: És Latre Tites.
0: La versió beta. Doncs
2: pues bueno, parlarem. Ja tinc algun temeta preparat per a parlar de cosetes.
1: Com
2: així...
1: Com ara...
0: Jo tinc una pregunta.
2: Parlarem, per exemple, mira, te'n vaig a tirar un que és molt bo. El debat este serà molt bo. La pastilla que han inventat o encara estan acabant de profunditzar, que et prendràs una pastilla que és el mateix que fer exercici.
1: Enis erectis?
2: No, que et fotràs fort estant al sofà. Ah. Parlarem de la pastilla que et fotràs fora estant al sofà.
0: Jo em comprometo a avisar-vos quan traiem la de contra la pèrcia. Esta cosa, ja vos avisaré tot en seguida. Però això no ho sé. Si
2: no, esta ja està també.
1: Ara fa la conya, ja després de tants anys, no sé ni si la prendria, eh?
2: Jo no.
1: No, què et dic?
2: En lo fresquet, en lo cómodo.
0: Tenies tanta mala sort que et fotries tipo un oso tot pelut i tan pelada tot bé. Segur, tenim tanta mala llet.
2: Bueno, no entregues. Sí, un protagonisme, que estem al que serà una secció.
0: Fes una pregunta. Tindre una IA perquè li digui a l'altra IA, què passa, que la primera IA no creu?
2: No, sí que creu, però t'ajuda a fer anar l'altra, que no la saps fer anar. Una IA t'ajuda a fer anar l'altra que no la saps fer anar.
1: Para. Ja hi ha IAs que són jefes de IAs que...
2: I vos vaig a dir una cosa i no vos fotiguéssiu de mi, eh? Ja ho sabeu que estic una miqueta taradet, però si vos dic això encara vos pensareu que ho estic més.
1: No, sí,
2: jo ara li protesto la meva IA. Li dic, no, tens raó. Em diu, perdona. Sí, parlem així, saps? Li dic, no, me l'estàs liant, no tens raó. I diu, perdona.
0: Però hi guanyes la discussió tu, també.
2: Sempre et dona la raó. Sempre em dona la raó.
1: Saps quan algú et dona la raó, què vol dir?
2: Que estàs boig, com una... Que estàs boig. Ai, mare. Ai, mai sentit unes senyals del més allà. Per què? No? Perquè a la meva secció ja ho sabeu que vos vaig sorprendre també algun dia. La temporada passada, que parlarem també... d'algo de lo més allà, ja sabeu que a mi estos temes a mi m'encanten, que si els extraterrestres, que si les presències, que si els espíritus, tot això també ho tractarem, que també m'hagi informat molt i també estic molt al cas, ja ho veureu si xalarem. Pues entre això, imitacions, parlar d'això i parlar de l'altre, si tinc algun dia temps de fer-ho, pues faré això a la meva secció. Què? Què vos apareix?
1: Pues m'apareix...
2: Me doneu l'apte per a intentar-ho?
1: Ja tinc ganes de coses.
2: Això sí, molt dona temps, eh? Perquè porten convidats, seccions, no sé què, algun dia. Bueno, igual sí, no dona temps, eh?
1: Convidats, però... Convidats, n'hi ha?
2: Com no n'hi ha?
1: Com no n'hi ha? Perquè ja són prou convidats.
0: Sí. El que crec que hi ha un temps ara mateix és de que la gent m'ho truca.
1: Proves?
0: Recorda el telèfon.
2: Recorda el telèfon.
1: A veure com estava el telèfon.
0: Number? Ho dic jo.
2: Recorda el telèfon.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7. Espera, que ho dic... Oh, Tito Núñez ho ha de dir, això.
2: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: Espera, vull provar. En Doraemon.
2: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
1: No, m'ha sortit bé.
2: El casquet volador.
1: Hòstia, no... De pràctica.
0: T'ha canviat la veu, eh?
2: El casquet volador. El vibrador màgic.
1: Sí, és mig així. No.
2: Sí, però l'heu dit sencer el telèfon o no?
1: Tornem-hi.
2: Mos han deixat el més 34 davant.
1: Més 34? 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
2: Però, escriviu-mos, ni que sigui en WhatsApp, ni que sigui en WhatsApp, un emoticono.
1: Bueno, avui que truquen, directament, que truquen. Ja està bé. Que sapigués que està el Llepero en el mòbil a la main per a contestar a qui va ser falta, per dir-nos del... El que mos haguin de morir.
0: Qualsevol dubte que tinguin, jo el puc contestar.
1: Avui trucades.
0: No puc contestar, ja, qualsevol dubte.
2: Ja m'estan tornant a treure el protagonisme de la meva secció. Estava parlant de la meva secció.
1: Encara
2: vull parlar més. Perquè ja que avui no la farem, però avui vull parlar d'un tema perquè ara pront, eh? Tenim un festival aquí, Roquetes, d'aquesta emissora que estem aquí, que mos deixen fer el programa, que mos tracten també i tot això. Tenim un festival que hem de parlar. Sabeu quin és o no?
0: Jo mig veu penso.
2: No sabeu ni quan és. Lo dia 3 d'octubre d'aquest any, el dia 3 d'octubre...
1: La castanyada.
2: Teníem l'antena Caro Remember Fest. Tothom qui mos estigui escoltant, apunteu a la llibreta en negreta, cursiva,
1: espera,
2: lletra gran.
1: Espera, repetis que m'apunto, per favor.
2: Dia 3 d'octubre... del 2026, Antena Caro Remember Fest.
0: Oh, yeah. Antena Caro no.
2: Festivalaco.
0: Però quin horari? Quan comença això?
2: Espera, també ara explicarem una miqueta. De moment, el nom, que se l'apunti en ben gran, en negreta i en tot subratllat. Enguany, tot de Remember. De musiqueta, Remember. Bueno, també ficaran algo d'actual, però de musiqueta, Remember. En grans noms, en gran cartellera... que ara vos desvelaré perquè ja se sap, ja se sap, perquè el cartell, suposo que els nostres oients ja l'han vist per internet, que està
1: tirat. Digitites no pot fallar, no?
2: Home...
0: Algú ha de fer sombra.
2: Vos dic tots els dijous que vindran?
0: Jo vull saber a quina hora comença.
2: Això comença a les 5 de la tarda.
1: I quants vindran? A veure, comença, canta, pipa.
2: Va, te vaig cantant. DJ Lamuno.
0: Ja ha passat per aquí.
1: Gran imitada.
2: Dani Calau.
0: Ha passat per aquí.
2: Guillermo Argentó.
0: Passarà per aquí.
2: Abel Quecaña.
1: Serà un gran invitat.
2: DJ Piuli.
0: Passarà,
1: este suposo. De nom...
2: Pau Mestre.
0: Ha passat,
2: unes quantes vegades. I un servidor, DJ Tites. Sí.
1: Este està tots els dies aquí, el can.
2: Toma cartelera, toma DJs, toma festassa que s'espera.
1: A on?
2: A on? A puesto de tots els anys, que no has vingut cap any?
0: Claro,
2: has vingut algun any allí dalt, a la pista?
0: Recordau.
2: A la pista de futbol, a la pista de futbol i tot allò d'allí dalt. Ens estava a la piscina abans, te recordes? Que teníem una piscina descoberta
1: allà dalt. Que ara tires de cap i et fas mal.
2: Que ara tires de cap i et fos contra la sorra, saps? Sí. Pues allí. Allí.
1: La sorra de terra, de terra, mal pensar que el que et veig.
0: On està la sorra?
2: Està la sorra? A la pista està la sorra. Ja estan les entrades al tuc-tuc. www.tuktuk.com. Ah, no, .com, clar, que de realització, que tenim realització nosaltres, eh? De realització em diuen .com, no,
0: .cat.
2: Tuktuk.cat, ja estan les entrades allí.
1: Que és gat en anglès, pare.
2: Aneu i agarreu-les, que ara són baratetes, després se van pujant.
1: Entrada reduïda. Tres diners, euros.
0: 5 de la tarda.
2: 5 de la tarda m'apareix hasta les 2 i mitja del matí, lo menos, o les 3, o... Mira, per mi és...
1: Bueno, ja, mira, ja que entenc el tema de la musiqueta, vos he donat les gràcies. estic molt content, vos he sentit, ho fem molt bé, però... Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. Han tastat el meu rock.
0: No ho sé.
2: Home,
0: ja m'ha aguantat prou, eh? Ja m'ha aguantat prou.
2: T'he de dir una cosa. Lo vam eliminar.
1: Ah, per què? No, no,
0: perquè les redes socials bullien.
1: De lo bones que eren. Pues avui l'he portat jo. I no serà recolencolia, però quasi. Així que, llefero, puja això.
2: Olé!

0: Deixeu-me un segonet, perquè a part soc d'estos pesadets que a part de ficar la música, vols explicar coses de la cançó. Vols dir coses? Mira, la cançó és que és curiós, se diu Lola Montés, vale? I és sí, de Volbeat. Que Lola Montés, en realitat, se diu Elisa Rosana Gilbert. Era una famosa ballarina i actriu de l'època victoriana que va inventar el ball Spider Dance, que el diu a la cançó diverses vegades. Aquesta xica, este ball, simulava que una aranya se colava per baixes faldes i feia el moviment així com de, diguéssim, de xicar, ui, ui, ui. Claro, imagineu-vos, en aquella època, a l'època victoriana, pues això va esdevenir un gran escàndal públic de la societat de l'època, bueno, que estava loca. I esta gent, Volbeat, va agarrar i coma missatge de força de les dones, vale? A tret esta cançó, Lola Montés. Bona, eh? Hola?
1: Hola, ah, sí, sí, hola, hola, hola, que estava escoltant-te perquè hi ha enyorat tant les teves explicacions de la rock and rock and roll era aquesta secció que feies.
0: És un missatge, té un per què, home. Sí, sí, és difícil, no, sí, sí, és difícil de dir. No ha de ser tot un... No, ara no és la guava, ara és la de Nova York, com és? La de Nova York?
2: Nova York,
3: por la mañana no fe, por la tarde...
2: Nova York!
1: No ho sé, però si l'he ficat de vegades.
0: En sèrio?
1: A mi me la toca ficar. I faig un... Yeah. I la faig repetir.
0: Bueno, he de dir, menys la part que canta ell, encara és entretinguda. La part que canta ell és... Bueno, i ara mateix m'estan fent senyals de que sóc guapo, no, que es vol dir que, ole, que ho faig bé, no, tampoc, què vol dir?
1: No, m'estan dient de realització
0: que, calo,
1: que són i 30.
0: I 30 i mig?
4: Claro, sí. Hem de recordar que s'han de recordar des de la 96.0, estem en directe, són les 19.30 de la tarda.
1: I qui no mos escolta, que mos escolti, home.
0: Escolteu, perdoneu, és el primer directe que fem. Com has dit això, per favor, Llepero, mos ho pots repetir?
4: Que Calo vol parlar.
1: Jo ja he escoltat...
4: Està fent senyals de fum.
1: Jo ja he escoltat moltíssim estos dies.
0: Està emprenyant-lo. Calo Cachuni! Bona nit, senyor. Bona tarda. Ara és nit. Ara és nit.
1: Que no, encara no.
2: Que tothom ho sap, Pau. I qui no ho sap, ara ho dic jo. Antena Caro, el 96.0 de la freqüència modulada.
0: Pues va, que te toca a tu explicar-nos cosetes boniques. A veure?
2: Què?
1: Veja.
2: Ja, perquè...
0: Sí.
2: Bueno, no vull sentir ningú, que em torna a mi.
1: Ai, mare.
0: Ha passat?
2: No, res.
1: Veig que continua igual en el seu paperet. Set, sí. Emboli... Sí, sí.
2: Aquest any he decidit, com si diria això, ficar-me a prova a mi mateix. Vale? I deixar a l'atzar...
0: Qui és esta?
2: L'atzar.
1: L'atzar, aquella?
2: És la germana de la mala...
1: De l'atzar.
2: Tita. Jo aquí porto un bombo. Que cada boleta dins d'este bombo.
0: A bombo.
2: Bombo de...
0: Bombo, ben.
2: Sí, crec, aquestes les boletes. Mira com gira. Mira
0: com gira.
2: Mira com
0: gira
2: les boletes.
0: A veure com gira. Ah, no, això no.
2: Això en cotxe, no. Doncs aquí, cada boleta té un nom d'una persona que tinc jo a la meva agenda del mòbil.
0: Pròpia?
2: De la meva pròpia agenda. Pot ser gent... de tots els tipus de color, de raça, de altura, pes...
0: De coeficient intel·lectual.
1: Random. Sí.
2: A full.
1: Random total.
2: Però de la meva agenda. I els trucarem, a veure si em contesten. Quasi tots els que han són que contestaran i no m'insultaran.
1: Pues, ah, vale, ja ho has dit, no, ja has quedat.
2: Ja em diran, quan penses vindre a pagar tot això, estos ja no s'hi fiquen.
0: Un segon, m'estan dient de direcció, sí, que de moment encara no tenim WhatsApp, que estàs intentant activar-ho. Si voleu, podeu trucar, avui de moment podeu trucar.
1: No envies un moticonos sí, encara
0: estem,
1: i tot això.
0: Tenim els informàtics treballant en ja la programació.
2: I la xica dels tuits, la xica dels tuits sí. M'està donant tot.
0: Exacte, vale? Ja està, continua, Carlos, perdó.
2: Vale, i llavors... me contestarà i li explicarem perquè s'entere si no ho sap i no me l'està escoltant que estem en directe a fer punyetes a Antena Caro, m'entens? Ho explicarem i que se n'enfunde i otro el llente más.
1: Però li faràs fer alguna cosa així especial? El ficaràs a prova o què faràs?
2: Tito.
1: El que surti, que...
4: Anem a veure-ho, per favor. Anem sí. a veure-ho.
0: De moment lo, lo trucaràs.
2: De moment, lo primer invitat...
0: I serà sorts, no?
2: Pot, pot guanyar una samarreta si encerta la pregunta.
0: Usada?
2: No, vale. No ho sé, vinga. La que vos donarà l'antena que no fes... Que este any és un tardeo, no, no es diu tardeo, es diu un vespreig. Un vespreig, se diu en català. Un vespreig.
1: Un tardeig, un tardeig.
2: Sí, sí, es diu així, vespreig.
0: No hi hem pensat mai, això, claro. Eh? És veritat. Yeah. Ambas, avui vaig de vespreig.
2: De vespreig. Vespreig, des d'octubre a les 5 de la tarda, a la pista de vòlei municipal de la ciutat de Roquetes.
0: Avui vaig de vespreig, em posaré els mitjons
2: si
0: de
2: temporada, pregunta...
0: tancaré les parpelles i serà tot, hòstia, batu a l'olla, ves quina cosa.
2: I vaig de festa i gosseixo, gosseixa, gosseixa.
4: Ai, ai, ai.
2: No?
4: Ai, ai, ai.
2: Gosseixa, no, no.
0: Gosseixa és pel gos.
2: No, és per real, gosseixa, gosseixa.
0: En català molt.
2: Gosseixa, gosseixa.
1: Vale, va. Bueno, va, a veure com va.
2: Trau la bola, va, Pau.
1: A veure, la bola. La mano inocente, a ver.
2: Vale... Vale.
0: Hòstia,
1: m'han sortit.
0: Mare, sí. Esta bola és rara, però sí. Joanito Pardo?
2: Oh!
4: Hola, comencem sí, fort.
1: Comencem bé.
2: Pues, bueno, va, busco el meu... A la meva agenda. Este forma part...
0: No podia ser altre que Ravalero, no podia ser.
2: Este és membre del Museu de les Llegendes de Ravalera. Eh?
1: Hòstia, sí, llegenda.
2: Vamos.
1: Això... Si em contaria anècdotes i no pararíem, sí que...
2: Silenci.
5: Què passa, inútil? Bona tarda.
2: Bona tarda.
5: Què passa?
2: Bona tarda. Joanito, escolta'm. Estàs en directe a Antena Caro, al programa Fer Punyetes.
5: Mare, també ho ha dit el meu
4: pare. Sí, senyor. Bona nit, Joanito.
2: Per a qui no el conegui, propietari i gerent del bar La Plaça de Ravaleta. No, res, que estem fent la nova secció de la trucada inesperada i del sorteig ha sortit el teu nom dins de tots els noms que havien
5: inesperada total, que tinc faena jo.
4: S'ha d'agitar que demà matina, s'ha d'agitar.
2: Ho sabies, Joan, ho sabies que comencem ja en directe a partir de les 7 de la tarda tots els dijous a Antena Caro.
5: Ja ho vaig dir, ja ho vaig dir.
2: Què fas ara mateix?
5: Jo... anava a fer el sopar.
2: Anava a fer el sopar, perfecte.
5: Què t'apareix?
2: M'encanta la idea. Pues
5: que m'heu acabat d'entrenar al futbol i té gana i tu m'has marejat. No, què pues, vols? Tu,
2: lo primer, Alexa, pon Antena Caro a tope de volumen. I ara comença a fer el sopar de puta mare. No, res, que és lo primer, la primera trucada inesperada.

0: 6.0.
1: No? T'acabes d'emportar una samarreta de l'antena que no fes. No, quan l'acabarem no penses, vale, que la xica de los tuits t'agafarà les direccions.
0: Que, bo, La mida, si m'ha de medir, la mida... 4 o 5 aquí, xale, eh?
2: 4 o 5. Que vaig ample, eh? Que vaig sobrada.
1: Te ficarem una menos i així te ficarem un reto per a que t'entri, que... Així te ficarem a provar.
0: Ja, vale, va.
1: Ja, vale. Escolta'm a mi, ara t'anem a fer una ronda flash, t'anem a fer. La ronda flash. Vale, són una sèrie de preguntes, vale? Així una miqueta... Vale.
2: Avui Mateu s'ho parà més tard, però bueno, no passa res.
3: Realitzador, no passa res si no fiques a casa.
1: Tranquils.
3: És bo, cabron, és bo.
1: La ronda fly són 10 preguntes de resposta ràpida, vale? Sense pensar-te un molt.
0: Vale, va.
1: Va, comencem?
0: Vale.
1: Què ets més, de parella o amiguetes vàries?
0: Jo, parella, company.
1: Ai, ben prou, molt bé. Què ets més, de vesprets, nit o matiner? O començat divendres i acabat diumenge? Quan eres jove,
0: clar. Ui, matiner, quan era jove, començaven divendres i acabaven dilluns, eh? Quan era jove, eh?
1: Dilluns de matí, quasi dimarts, perfecte. Vale. Esta és a tocar, mama o papa?
0: Hòstia, mama.
1: Esta és putada.
0: Bueno, per més, al final va ser més papa.
1: Vale, bo. Uh-huh. Vale, què ets, de xupitets, d'anar fent xupitets o cubatacos, cubates a tope?
0: No, jo cubates no, jo xupitets i cervesa,
2: És de quintets, fresquets, venim tots els quintets.
1: Per davant o per detrás?
0: Per tot arreu, eh?
1: Però és per l'orella.
2: Espera, em vaig, que millor.
1: Que pecat o vici preferit? Un pecat o un vici preferit? Confessable?
0: Ja ho saps. No, no puc confessar.
1: Lo treballar. Tens poden fer pip. Va, com
0: pip.
1: Aquí o a què odies?
0: Aquí o a què odio? Sí. A l'enveja.
1: A l'enveja.
2: Molt bé, amigo.
0: I a la falsetat.
1: M'encanta.
2: Aquesta resposta és Dios.
1: Amor secret o platònic? Alguna d'estes que tota la vida...
2: Ayuso.
1: A l'Ayuso.
2: Aquella que quan mires... Quan mires la revisteta... Eh? Quan mires la revisteta vas posar fulles i t'enganxes.
0: A la bleda.
1: Qui és la bleda?
0: La dona de Pepe Rin, tio, no saps qui era la bleda, tu.
2: Ara sí que m'ho ha fet un cau.
1: Què has fet que no faries mai més?
2: Ui.
0: Què he fet que no faria mai més? Hòstia, ara m'aprenes molt.
1: El programa s'acaba a les 8, eh? Ves una.
0: Què he fet que no pots contractar amics o algo per treballar? Vale. Amics d'amigues dels amics.
1: Bona resposta. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú del món, algo que diguessis, fora.
0: O càncer, eh, la malaltia.
2: Me pensava que diria Florentino.
1: No, és el número 2. Moltes gràcies, Joan.
2: Estàs dubtant.
1: Moltes gràcies.
2: Joan, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Espectacular. Diu que vols inútil.
1: Havia dit que los que m'insultarien los havia tret.
2: No més contestar, saps? Que va.
1: Espectacular.
2: Això serà l'estrella del programa,
1: jo no vull fer vols d'espoilers, però per aquí dins està el meu jefe, està l'alcalde,
2: hòstia,
1: està la dona,
2: que acabes de ficar el llistó, nivell Dios, nivell Dios.
4: Ha sigut boníssim.
2: Espera, que tinc... Ara, teníem problemes... M'havia tallat la veu, eh? M'havia tallat la veu.
3: No calles?
2: No, és que, claro, l'estreno ha sigut por todo lo alto, eh? M'ha agradat. Caluec, felicitats.
1: Lo bombo és capritxós, eh? Tito?
2: Eh?
1: Lo bombo és capritxós.
2: És capritxós.
1: Ja et dic, ja en noms...
3: Escolta, i si sortim un de nosaltres, què farem?
2: Pues contestarem.
1: No.
3: Perquè tu mos tens a nosaltres? A enemigos?
1: No.

0: Home, tu estigues pa.
1: Mira, calla. Queden...
2: Què queda, a veure? Controlem el temps.
1: Això és nou, també. Penseu que som molt novatos i hem d'estar medint el temps tot el rato.
2: És que jo tinc un rellotge allà dalt, però aquell rellotge, vés a saber també si va bé.
1: Mira, el meu fica menys 20 i allà fica menys...
0: És més. Recordem l'hora. Són 3:15:45.
2: Hòstic. Mai ho he sapigut estos temps així.
1: En català, és boníssim. En català és com un laberinto, quan te diuen l'hora. És brutal. És brutal. Però escolta'm, ja, partint de la pregunta que t'he fet, què passaria si s'ho tinguéssim un de nosaltres?
0: No esteu al poble,
1: i si ho fem a sort, si mos ho fem... No l'hem fet mai cap entre nosaltres.
0: Però què?
1: De Ronda Flash. Espera, té Michael?
2: A mi me lo...
1: Té Michael? Sí,
2: Hòstia, mira amb la pell. Mira la pell.
1: Mira, això on ho trobarem? Això on ho trobarem?
3: Això controlarem el dia 3 d'octubre a l'Antena Caror Remember Fest Tardets.
0: Després.
3: Aconsegueu les vostres entrades. A 5 euros, s'estan vendent a 5 eurets ara.
0: On, Tito?
3: Al tuktuk.cat. A 5 euros.

0: lladre. Regals, camisetes, de tot, de tot, de tot, de tot, food trucks.
1: Espera, que m'estan amenaçant.
2: Sí.
1: No. He regalat massa. He regalat massa, no. No.
2: Practice, practice in the world. Up between.
1: Què volia dir-me?
2: Però... Això, feia, això és sevillanes.
3: No que puja a Dios. Mira, saps què? Com, això, és com, això és llenguatge de signes, realment.
1: Hem d'estudiar una miqueta més llenguatge de signes i entendre molts signes.
3: Quan faci així, és que puja la veu. I quan faci així el dit del mig, és calla allà.
1: Ah, vale, vale.
3: Okay.
1: Vale. No, m'has de fer així, m'has de fer així en lo coll.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: Vale, es que m'heu cortado en esta super...
2: No, perquè estem a la bona secció.
3: Claro, t'anem a dir, fem-ho sorts, però dins dels sorts, millor, fem-ho boig. I qui vota perquè li faces a Llepero?
2: El Llepero, que la ronda flaix?
4: Sí, per favor.
2: Sí, no?
1: Tots dos, sí.
3: No ha parlat en tot el programa, se mereix un ronda flaix in the world. In his face.
2: Enquesta ràpida. Hashtag, el Llepero o el meu jefe? Hashtag, jefe, hashtag Llepero.
1: Llepero, Llepero.
3: Llepero, ¿estás aquí? ¿Estás con nosotros?
1: Mira, ara el Llepero és el que té més faena ara en estos moments, m'entens o no? Entre telèfonos, consonetes, gravacions, directe, no sé què, vosaltres esteu de puta mare.
3: És relax, és relax.
1: No costa res contestar 10 preguntes.
3: Fica una cançó de nana de fondo i vas contestar.
1: Fica un extended, que duren 7 o 8 minuts, ja està.
3: Va, doncs va, trucada, tenim temps d'una altra, és el que diem, és que 15 minuts...
1: Sí,
3: ha sigut molt bo,
1: sí. Fem una altra
3: sí,
1: trucada.
3: Sí, si cal, medim-la. Però jo, en 15 minuts dona sobres i despedida. I,
2: aquí truquem.
3: I temasso.
1: Això,
3: i...
1: la teua agenda, que tens.
3: Perquè ara pregunta de novato de directe que li vaig preguntar al tècnic bo de ràdio. Quan és un directe de 7 a 8, la cançó de despedida s'ha d'acabar a les 8 o entra... S'ha d'anar a sortir abans perquè...
1: Entra el que dura la cançó. Si dura 3 minuts, ha entrat a menys 3.
3: La cançó... De... ok. Quant dura la cançó? Títol que has tirat avui?
1: Uns 2 minuts.
3: 2 minuts?
1: Curteta.
5: Uns 2 minuts no val.
2: Claro.
5: Ha de ser si són 2.30 o 2.32.
2: A partir de 3 segons callats, ja és un silenci incòmodo.
3: Tens temps. Truca.
2: Vaig a trucar. Vinga, va, fes sortes. Pau, trau, trau.
1: A veure, la bolita, bolita, bolita.
3: I ha sortit... L'Elito?
2: Hòstia, l'Elito.
3: Mare!
2: Un altre llegenda. Un altre que forma part del club selecte de les llegendes. A veure, este suposo que no m'insultarà.
3: Com ara digui que fas inútil, ja, avant.
2: Vosaltres feu veure que és el primer, també. Si no me l'escolta.
3: Parles tu.
1: Vol dir que no està currant a mort estos dies?
2: És jefe del moll, no treballa.
1: Antenacado, supercabra.
2: Sergio Vázquez Cuevas.
6: ¿En serio que vas a escuchar? Pero ahora en directe no, ¿no?
2: Ay, ¿cómo usas? Pues, tío, que estén fent la entrevista...
1: Para contar el que dius, que estén en directe.
2: La trucada inesperada, desde Antena Cabo.
6: Imagina't. Acabo de dir que la cabra...
2: Sí o no? Estoy trucant des de l'estudi 1.
6: Jo ho sé perquè segueixo les redes socials i estic una miqueta informat de lo vostre programa.
1: Tal com ha de ser, sí senyor.
3: T'estimem.
1: DJ Tites. Ara em donaria, si estigués aquí, me donaria un besito a la calva. Sempre ho ha fet. Sempre ho ha fet.
2: És de costum.
6: Sempre. Quan una persona... És que perquè sóc de casa i vos estimo. I pues, una persona que deixi sense pèl, pues, m'encanta donar-li besitos.
3: Pues a mi no m'has besat mai.
6: Sí.
1: No et fiques celosa.
2: És que sempre he sigut super celosa.
1: Sempre, sí.
6: Sarrasca, sarrasca, que mos coneixem. També te ho he donat.
1: Sarrasca.
2: L'Elito, t'explicaré. Ara mateix estàs en directe, perquè és la trucada inesperada, que el sorteig, el bombo ha sortit un sorteig i ha sortit l'Elo, vale? I ara t'hem de fer una...
6: Jo soc natural.
2: T'hem de fer una...
6: Jo soc natural i, pots...
3: No tenyissis.
2: Sí, no? Diu, Pau, que si no et
6: tenyissis... Soc natural, jo soc com soc.
2: Ets rubia natural.
6: No penso canviar. Los sorteig, que estic informat de tot, no em contigues història. No,
2: que la pregunta, t'haig de fer una pregunta i si l'encerta estan dos una camiseta de la festa més preig Antena Cara Fest.
6: Pues segur que no, perquè soc 0x0 jo.
2: No, quina freqüència s'escolta Antena Caro?
6: Amb aigua de llet calenta. 96.0.
2: Perfecte, Lito.
6: Vols que et digui los megahertzos i tot el rotllo o no? FM, FM, eh?
2: Perquè no sabré si ho dius la veritat, però l'únic que et puc dir és que moltes gràcies per contestar i no insultar-me, que és el que fa la gent normalment quan contesta. Bueno, i sobretot
6: al principi ho lleves, però no és quan.
2: Ara no penges perquè te ficaràs en contacte amb la nostra xica de los tits, que t'agafarà els datos per enviar-te la samarreta, li dur la talla i tot. Hola?
6: M'encanta, m'encanta.
1: S'escapeix
2: ja de l'altre flash? Sí, sí, clar, no? O li fem?
1: Home,
6: feu, home, eh? Feu, feu, feu, feu, feu, feu, feu lo que no està escrit. Feu los millors, feu los millors.
2: Lelito, que t'haig de fer la ronda flash.
6: Canta.
2: Te faig la ronda flash, però...
4: Així rapideta, eh?
2: Sí,
4: pim, pam,
2: a contestar ràpid. Pim, pam, pim, pam, pim, pam.
4: Ep, ep, ep.
1: Vull fer-ho, vull fer-ho, vull fer-ho.
6: Vinga, va. Canta, canta.
4: Ui, ui, ui.
2: Són 10 preguntes de resposta ràpida. Car o peix?
6: Ara.
2: Car o peix?
6: Car.
2: Nit o dia?
6: Nit.
2: Amics o família?
6: 50-50.
1: No.
2: La Josefa, la Josefa.
6: Família, família, família, família, primera família.
2: Vi o cervesa?
1: La B, la B.
6: Cervesa, cervesa.
2: Dalt o baix?
3: Per tot arreu.
6: Baix, baix.
2: Baix, és el baix. És el més pràctic. Un hobby...
6: Te voten.
2: Un hobby...
6: Fàcil.
2: Quin hobby tens?
6: Uf. Ara mateix, Ramadan, no cap.
4: Dormir, dormir ja va.
6: Ara mateix no cap.
2: M'encanta. Una fòbia...
4: Home, Fórmula 1, no, tio? Què? No li fots encara, què? Loca?
2: La Fórmula 1?
4: No li fots el...
6: Us han perdut? L'antena? No.
2: L'Elan sap, me sents? Lelo?
6: Hola?
2: Hola, no me sents?
6: Oh.
2: No?
4: Nosaltres te sentim, eh?
2: Sí, no me sents, l'he dit...
6: Hola, ¿nos han quedado el hobby? No vos sento.
2: Hobby, hobby, un hobby.
4: No vos sento.
2: Jo...
4: A veure, torna a provar de trucar.
2: Jo, torno directament, jo et truco en
4: seguida. Problemes del dia.
6: Tena caro.
2: Tena caro.
4: No digues tonteries que et senten.
1: Ai, en tena caro.
4: Hòstia.
3: Quan fa el puc. Ui.
6: Han perdut cobertura.
2: L'Elanza, me sents?
6: Correcte, correcte.
2: Un hobby?
6: No sé què ha passat, el hobby, doncs ara mateix...
2: Ramadan.
6: Ramadan, correcte, m'ho hem quedat aquí, m'ho hem quedat aquí, és que no...
2: Vale,
4: correcte.
6: El meu hobby? Bueno, va, ma filla, compartim tot amb ma filla.
2: Molt bé.
6: El meu hobby.
2: Una fòbia? Algo que te da mucha miedo?
6: No, res.
2: Oh, shit. Los machos alfa, lo molt plateado.
1: Valente, com allò.
6: Diria una cosa, però no val la pena.
2: Sí, ja sabem tots quina és.
6: Correcte.
2: Vale. Bé, a bon entendedor, poques paraules, vale. Una mania, un toc? Algo així...
4: Sempre hi ha algo.
6: No parra. Sí, una mania, mossegar-me les ungles.
2: Tota la vida, això és veritat, tota la vida. Què has fet que no faries mai més?
6: Què he fet que no faria mai més? Aquesta és bona, eh?
4: Contestar al telèfon.
6: O que no podré fer mai més, no?
2: Una cosa que has fet i dius, hòstia, no hagués tu que fer això, no hauria fet mai. Jo què sé.
6: Comprar-me una altra casa, tio.
2: Comprar-me
6: una altra casa. Hipotecar-me. Sembla així.
4: Fer pi.
2: I...
6: No ho faré perquè ja ho tinc fet.
4: Bona està.
2: I quan te morgues d'aquí molts d'anys i mos enterriguem junts, quina frase voldries a la làpida?
6: Estàs bona, eh? M'hi deixeu...
4: Això vol ficar, estàs bona? Ah, no, vale, no era la resposta.
2: Mos quedes de programa, eh?
4: Estàs bona o no?
6: Va, ja la tinc.
4: A veure.
6: No, ja la tinc. Deixeu-me tranquil.
4: Oh! Home, pues sí.
2: Que bona, bé.
4: Deixeu-me descansar.
2: Perfecte, Lelito, m'ha encantat.
4: Moltes gràcies, Lelito, tio.
2: No res, tio, un plaer una vegada més per tu.
6: A vosaltres.
2: Mos veiem pront, eh?
6: Increïble.
2: Vale?
6: Abraçades.
4: Una abraçadeta, guapo.
3: L'estimem.
6: Amazing, unbelievable.
2: Una llepa de tot personet.
6: Flaix FM, Flaix FM, el vostre costat. Flaix FM, el vostre costat. És viruta, és viruta. Rendilla, ojaldre. Pasta fullada. No tenen reda, no tenen reda.
2: I love you, Lelito. Vinga, hasta la... Moltes gràcies.
6: Per estimo,
3: Igualment.
6: Vaig a veure.
3: Sempre ha sigut boníssim en les paranoies de parlar i de tot, eh? Calo, no cal dir que de moment avui has guanyat tu, perquè sí. Sí, guapa.
1: Sí, xec, pinta molt bé, això, eh?
3: Sí. I saps què podem fer, Ega? No sé què, també podem anar jugant els telèfons dels demés.
2: Pues,
3: i anar fent, saps? Pim, pam.
2: Per a tancar la meva secció, recordar-vos a tothom que Calo mola, que continuarem fent la trucada inesperada.
3: Hi
2: ha noms molt xatxis per este bombo.
3: Sí.
2: I esperem que contesten.
1: I que la gent mos escrigui, que truqui el telèfon, per a què? També, si volen, a la llamada.
3: Saps què pot passar, que al final no contesti ningú?
1: Algun dia passarà, però...
3: No, perquè este cabron me l'està liant. Sí. Quina hora és?
1: Jo coneixem.
3: Són quasi entre les 7 i les 8 del dijous. The X, oh my god, it's time for...
1: Queden 5 minuts, eh?
3: Tot per
1: dir que queden 5 minuts.
3: It's Calo time, yes.
2: Són 3 quarts més 10 de 8 ara mateix.
3: És boníssim, m'encanta sentir-ho. Bueno, X, mos fan senyals de que som 2 i que el tercer no vol... No, què vol dir això? Ah, no, som 3. No, que queden 2 minuts.
1: Molt bé. El tema de les senyals, mos falla avui.
3: Hòstia, jo crec que ha sigut un... No diré un èxit, perquè queda malament fer així en el coll. Mirant el director.
1: Bueno, això ho han de dir qui m'ho ha escoltat.
3: Però...
1: Reds socials, per les reds socials, que m'ho escriguen, que m'ho diguen...
2: M'has fet una senya? M'has fet una senya?
3: Dos.
2: No ha sigut total, perquè m'ho falta un membre de l'equip.
3: Com a iniciació al directe està molt bé. M'ha passat l'hora volant, loco.
2: Volant.
3: Uf, lo xungo serà entrar aquí... Ja aprendrem.
1: Doncs
3: bueno, sabeu què? Com fa tant temps que no estic, m'agradaria que despedíssiu vosaltres, perquè ni me'n recordo. A veure, recordeu-me la nostra sortida. Queda un minut.
2: Adeu.
3: En sèrio?
1: No, la despedida, que abans m'has tallat, hem de recordar les redes socials, Instagram, Facebook, a fer punyetes, que la gent mos escriga, que vol entrar a la llamada, que vol ese tema, que vol que parlem d'això, que vol... Tot el que sigui, que mos escriga, que mos escriguen coses.
3: O sí.
1: Que mos ajuden.
3: Ja vaig jo. Si no recordo mal, això era... Bona nit a tots.
1: Sí.
3: Què més?
2: Coneixem que és viernes.
3: A fer-ho gros. Que ja no és divendres.
1: És dijous.
2: És més prets.
3: I coneixem. Adéu, guapos.
7: Per posar-te a ballar i sou cada... Antena Caro. Es la una.

d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel Quecaña i el gran DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials. Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, tota la música.

3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel Quecaña i el gran DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel que canya i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials.

Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.

3 d'octubre, la tarde més gran torna a Roquetes. Arriba, lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel Quecaña i el gran DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes. Una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel Quecaña i el gran DJ Piyuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

El dissabte 3 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo. Tot en un mateix dia. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. No t'ho perdis. Antena Caro.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel Quecaña i el gran DJ Pilluli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials.

0: Remei.
1: Dissabte 10 d'octubre arriba una nova edició de Gastrocasa a Roquetes, una jornada gastronòmica dedicada als sabors més autèntics, on podràs descobrir i gaudir de la millor cuina de casa. T'esperem en directe al casal La Ravaleta de Roquetes, o si ho prefereixes, segueix tot l'esdeveniment en streaming. Tradició, gastronomia i producte local s'uneixen en una cita imprescindible. Viu Gastrocasa 2026 a Roquetes.
2: Benvinguts a la ràdio. Antena.

3 d'octubre, la tarda més gran torna a Roquetes. Arriba lo tardeo d'Antena Caro. Viu el Sunset Remember, un festival amb el millor Remember amb Dani Calau, Guillermo Argentó i DJ Tites. I tancant les sessions, dos llegendes, Abel que canya i el gran DJ Pijuli. I quan es pongui el sol, la festa no s'atura. DJ Pau Mestres tancarà lo tardeo amb l'urban més actual fins a altes hores de la matinada. 3 d'octubre, Zona Esportiva Municipal de Roquetes. Entrades a tuktuk.cat. Tota la info a les nostres xarxes socials. Antena Caro, tota la música on tu vulguis.

El dissabte 3 d'octubre, el pàdel es viu diferent. Arriba l'Otardeo Arena Cup. Ets un crack de la pista? Fa poc que jugues a pàdel? Fes un pas més enllà. Pàdel platja, música i tardeo. Tot en un mateix dia. A partir de les 5 de la tarda, a la zona esportiva municipal de Roquetes, categories masculina i femenina. Welcome back per a tots els participants i premis per als campions. Inscriu-te per WhatsApp al 667-517-644. I si el pàdel no és lo teu, vine igualment a la festa. Agafa la teva entrada per a l'Otardeo d'Antena Caro a tuktuk.cat. Esport, música i l'Otardeo Arena Cup. No t'ho perdis. Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Diverses incidències a les carreteres catalanes aquesta tarda d'operació tornada del pont de la Mercè. Per saber-ne més, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora ens queda per una banda de l'autopista AP7, tot i que ha millorat alguns trams encara de lentitud i aturades després de diversos accidents que hi ha hagut aquesta tarda. Sobretot a la zona de Vilafranca del Penedès, aquí queden un parell de quilòmetres de lentitud i aturades en sentit nord, en sentit Girona, i en el tram nord d'aquesta autopista a la zona entre Cardedeu i la Roca del Vallès, en direcció al sud. Ara mateix a la C55 hi ha un petit tram de retencions a l'altura de Manresa, en sentit sud, també per un accident en aquest punt de la via, i per obres es mantenen aturades d'un parell de quilòmetres, lentitud, aturades, vaja, a la zona de Copons, a l'altura de Copons i en sentit Barcelona. Pel que fa a volum de trànsit, ha millorat força la circulació, no ha estat en general una operació rotonda complicada aquest cap de setmana, aquest diumenge tarda, i el que queden són punts amb intensitat, sobretot punts de la C58 o de la C33 d'entrada a Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit, bona tarda.
1: Moltes gràcies. I els manifestants que estan concentrats a la Puerta del Sol arran de la protesta pel nou decret d'habitatge han anunciat que es mantindran de manera indefinida, rememorant així l'esperit del 15M. I Comissions Obreres ha donat suport en aquesta acampada i crida a un tsunami social per reclamar un dret a l'habitatge. Paral·lelament, el president del govern, Pedro Sánchez, ha confirmat des de Getafe que el govern espanyol està treballant contra la lotja per portar aquesta normativa del Consell de Ministres dimarts vinent. Dintre de les negociacions, Junts ha marcat les seves condicions per avalar el text. Jordi Turull ha obert la porta al suport per frenar els fons voltor i incentivar el lloguer, tot i que ha advertit que no votaran a favor de paquets o mesures heterogènies que puguin perjudicar els petits propietaris.
3: Nosotros no queremos que se desahucie a la gente porque no puede pagar. Pero esto no puede ir a costa del propietario. El Estado tiene que decir, mire, usted esté tranquilo, por su vulnerabilidad no lo vamos a echar de la vivienda, y usted, señor propietario, esté tranquilo, que lo que le tenía que pagar él se lo voy a pagar yo. Lo que no puede ser es que acaben en situaciones de vulnerabilidad más los propietarios, algunos propietarios que tienen que pagar la hipoteca de ese piso que no se les está pagando el alquiler.
1: I també un total de 24 alumnes aspirants a maquinistes han començat aquesta tarda a formar-se en el grup de Renfe a l'Hospitalet de Llobregat. Es tracta de la 20a promoció del curs d'aspirants de maquinista i tots aquests estan repartits en 11 campus de formació que l'empresa té en l'estat. N'hi ha 40 a Madrid i juntament amb l'Hospitalet són els que més alumnes tenen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.